0: país del Lleus, Lleuger, un lugar bé cordrim i dolçament, Lleuger, Lleuger, lleugerament.
1: Fazent de safrà,
0: n'hi pas sentir lo temps, qui demorei anado.
1: Empantaïsa amb de poesia del món del caire e de musica d'Occitania tutto.
0: La baixa la magrano i el país tu plan.
1: Que raggio e tres fulisso, como lo saumon, curo remonto di nuriu.